0: Muchas gracias.
1: Ripollet Radio. Ripollet Radio.

0: venga, venga, venga, venga.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

fàstic fan tristesa. No han tocat

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

La música parla a clàssics contemporanis. Wonderful.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de bàsquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'InnovaHub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Berneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant el gramòfono.
3: Bueno, comenzamos con ritmo, ¿eh? Con ritmo de la noche. Esta nueva hora que nos llevas al punto del mediodía. 11 de la mañana, 3 minutos. Mystic y el ritmo de la noche.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursar a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estás escuchando el gramófono.
3: Ya lo sabes, estás escuchando el gramófono. Estamos ya en la última hora, son las 12 de la mañana y 3 minutos. Comenzamos esta última hora. Comenzamos la hora que nos llevará hasta el punto de las 13 horas. Son las 12 y 3. Escuchamos a los Model Talking.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'InnovaHub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 7:15 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la Trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'InnovaHub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És i... que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Temazo. Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, Adri, que no.
1: Sí,
0: no
1: sí. A veure, Adri. Hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho has estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, eh, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo, no?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema
0: fa
1: molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Narcís. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels Yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols, se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mixos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar fa
1: molt. És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb, i amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, sí, sí, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Bueno, clar. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai baos molt bons, i és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip. Vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo. I ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar. Concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes
1: sí.
0: Llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI. És una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticada, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que jo, viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos, a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor, i diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure... i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos. I potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt ràpidament que

0: que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa, recordant que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la revolució

0: Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre potent, bueno, indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradicions...
1: Alemanya, Estats Units...
0: Anglaterra, no?
1: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
0: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els, bueno, en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions. És un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos... estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
1: Què va passar aquí? Quina és la història?
0: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
1: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
0: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè... clar, la Gran Muralla és un símbol feudal, per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors... la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
0: Les tenim.
1: Tu també has pujat.
0: Jo també he pujat.
1: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
0: Adrià? Tu també hi has pujat?
1: No, ostres, no és un home.
0: És el més deconstruït de l'estudi.
1: Molt jove, encara.
0: Molt jove, però si té la meva edat.
1: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril,
0: tu? Soc del 95, els dos, sí.
1: Ostres, Millor que ho calli jo ara, que penso coses.
0: Molt jove. què penses?
1: No res. Clar, l'Adrià no el veieu, ni parla, perquè no vol parlar.
0: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
1: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500, no va sortir?
0: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
1: Ja us ensenyaré.
0: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
1: Si hi ha algun comentari...
0: Per Patreon.
1: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu volem veure l'Adri, aleshores... diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Molt bé. Tornem a la cita de Mau. Bueno,
0: ens ha pujat la masculinitat.
1: Vinga, va, ui, sí.
0: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mau, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
1: Molt bé, i aleshores com arribem ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
0: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
1: Uh-huh, a Muitianyu.
0: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
1: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
0: Ell també, no passa res.
1: Ell també. Val, doncs ja està.
0: Bueno, anul·lat. No té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O
1: no,
0: el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Ripollet Ràdio. Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Berneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la Trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré.
1: Són les 7.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. El passat dijous 21 de maig, l'InnovaHub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking interpolígons, empreses que connecten, tecnologies que transformen. Una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica a les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet i va comptar amb la participació de 47 empreses. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de basquet organitzada conjuntament pels consells esportius de Terrassa, Sabadell i el Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent la pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial.

0: Diumenge, el poliesportiu municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys. Va comptar amb 143 inscrits. La competició va combinar natació, bicicleta i cursa a peu amb sortides esglaonades per categories de grans a petits. La natació es va fer a la piscina exterior amb 50 metres, amb els triatletes sortint des de dins de l'aigua. I els circuits de bici i cursa a peu van recórrer l'entorn de les instal·lacions esportives. També diumenge, els cotxes i les motos clàssiques i esportives van omplir la Rambla Pinatons davant el pavelló Joan Creus i la pista de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motor Club Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i servei de bar. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 7:15 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura d'Àlbums Il·lustrats per Adults amb la trilogia del Barret. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. El setè art de Talia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
2: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem aquí una setmana més per fer una nova edició del programa El Setè Art de Talia, edició número 866, que avui no és en directe, és un programa enregistrat perquè servidora qui us parla, la Joana Raja, doncs espero que aquestes hores estaré voltant per Londres. I això sí, espero que estigui el Jordi Puy, que serveixi doncs per introduir tots els temes musicals que us hem preparat en aquest programa, que avui serà íntegrament musical. Començarem per recordar un centenari que se celebra avui mateix, 26 de maig, perquè tal dia de 1926 naixia un dels grans trompetistes del jazz. No és Louis Armstrong, que també és un gran trompetista, sinó un altre que està a la mateixa alçada, que és, és Miles Davis, que va morir el 1991 als 65 anys. És un home que tenia fama de colèric, que tenia maltratador també, sabeu que va tenir també moltes addiccions, però a nivell musical va ser un geni. Tot i que el cine no el va aprofitar gaire. Per exemple, va fer la banda sonora de la pel·lícula Relación Fatal, una pel·lícula de 1987, i una altra que es deia Dingo, del 1991, pràcticament el mateix any de la seva mort. A més, ella amb aquesta pel·lícula interpretava també a un trompetista. Després, amb altres pel·lícules s'han utilitzat bandes sonores seves. Va sortir també amb un petit cameo amb la pel·lícula Los Fantasmas Atacan al Jefe, i directors com Clint Eastwood, que són gran amants del jazz, doncs el van utilitzar freqüentment a les seves bandes sonores. La seva vida s'ha plasmat en dues pel·lícules, concretament amb el Miles Ahead, que estava dirigida i també interpretada, fent de Miles Davis, per l'actor Don Cheadle, el 2015, i hi ha un documental que es diu Miles Davis, Birth of the Cool. Però vaja, si hi ha una banda sonora per la qual Miles Davis ha passat a la història de la música i del cinema, és la que va fer per la pel·lícula francesa Ascensor per al Cadalso, de Louis Malle, de 1958, amb la qual sortia la Jeanne Moreau i Maurice Ronet, que era l'amant, si no recordo malament, de la Jeanne Moreau, que tenia que matar, no sé si el marit d'ella, i quedava atrapat amb l'ascensor de l'edifici on havia comès l'assassinat. La banda sonora d'aquesta pel·lícula la va compondre Miles Davis en només 2 dies, i nosaltres ara l'anem a escoltar sencera.

aviso per a navegantes. La segon, tot el que queda de programa estarà dedicat a una de les grans divas del musical mundial, la senyora Patti LuPone, que ens visita a Barcelona el 12 de juny. Actuarà al Teatre Tívoli. És la primera vegada que actua a Catalunya. De fet, la primera vegada que fa gira per tot Espanya. Una ocasió única per veure a una de les grans divas del món del teatre musical. Ella va néixer el 1949, d'origen italià, però és nascuda a Nova York, i estava treballant al teatre des de principis dels anys 70. De fet, va fer teatre clàssic, com per exemple Les Tres Germanes de Chekhov. També va treballar molt amb el David Mamet, però molt aviat va començar a vincular-se més al món del musical, amb obres com The Beggar's Opera, de Robert Brigadoon, que ja li va proporcionar una nominació al Tony. Working, es va consagrar fent Evita a l'any 79. Ella va ser la Eva Perón del musical d'Andrew Lloyd Webber, per al qual ja va guanyar el primer dels tres Tonys que té. També seria la Nancy amb un muntatge d'Oliver a Broadway. Va fer un clàssic com Anything Goes de Cole Porter, que li va representar una altra nominació al Tony. Va fer també un Sweeney Todd en versió concert, que li va representar una altra nominació al Tony. Va interpretar un dels grans papers que qualsevol diva del musical pot fer a la Rose de Gypsy, que li va representar guanyar un altre Tony, va també ser la Lucía en la versió americana de Mujeres al borde d'un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, que es va convertir al musical amb el títol de Woman on the Verge of the Nervous Breakdown. A Londres també va estar molt present. Per exemple, ella va estrenar Los Miserables quan aquesta va arribar al West End, al 1900... ja farà pràcticament 40 anys, 30 i pico d'anys. Ella feia de Fantine, el personatge que a la pel·lícula era l'Anne Hathaway, i també va estrenar a Londres, i jo la vaig tenir l'oportunitat de veure-la, amb el Sunset Boulevard, la Norma Desmond, del muntatge de d'Andrew Lloyd Webber. També va triomfar amb The Cradle Weird Rock. I després va fer també, per exemple, fora de lo que és musical, va ser Maria Callas amb l'obra Masterclass, que nosaltres aquí l'hem vista per la Núria Espert. També sortia amb el Noises Off, l'obra d'aquella que aquí coneixem i que hem vist moltes vegades, que es diu Pel davant i per darrere. I jo vaig tenir l'oportunitat encara de tornar-la a veure amb un altre musical esplèndid que es va estrenar a Londres, que és el Company, i que després va arribar a Nova York. En aquest cas, ella feia el paper que en la versió original feia la Helene Stritch i cantava doncs aquella de Ladies Hulange, i que li va representar en aquest cas un tercer Tony, en aquest cas com a actriu secundària. També estava amb un muntatge de Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo, obra que aquí també coneixem força, i hem de dir que com a el cinema potser no s'ha ocupat tant d'ella. Ha fet també televisió i ha fet petits papers, les pel·lícules potser més conegudes, Único Testigo o Paseando a Miss Daisy, però sobretot, com us dic, Patti LuPone, que estarà a Barcelona al Teatre Tívoli el 12 de juny. I atenció, perquè les entrades són una mica caretes, la platea val 99 euros i a més te cobren 5 euros de comissió, però és un esforç, ballalloles i pagades, i si estigués a Londres, doncs també la pagaria. O sigui, és que és una d'aquelles senyores doncs, que difícilment tornarà a venir, i és una gran diva. I per demostrar-ho, doncs què millor que escoltar-la. I per tant, ara hem preparat tota una sèrie de blocs musicals que jo no penso ja parlar fins al final del programa, i començarem escoltant el gran hit d'Evita, No llores per mi, Argentina, després el tema de I Dream de Los Miserables, que ella feia que cantava la Fantine, dos temes de Anything Goes, tres temes de Gypsy, els temes tres més importants que canta el personatge de la Rose. També escoltarem quatre temes del Sweeney Todd. Escoltarem també dos temes de Company, el que feia amb el muntatge que li va representar el Tony, i també, si no recordo malament, va estar nominada a l'Olivier, a Londres també va guanyar un parell d'Olivier, i després el Being Alive, en què ella el va interpretar amb un homenatge a Sondheim. I escoltarem també doncs, quatre temes de la seva gran interpretació a Sunset Boulevard. I si dona temps, portarem alguns temes sueltos perquè en tenim més de la Patti LuPone. Però en principi, només amb aquests temes que us he dit, doncs us podeu fer una idea de quina és la categoria de la senyora que ens visitarà a Barcelona el 12 de juny, i espero que llavors us aneu pitant a buscar les entrades i no us la perdeu, sobretot si us agrada el musical. Un esforç que val la pena fer, comprar entrades per veure la Patti LuPone. Així que, sense més dilació, ens quedem fins al final amb Patti LuPone.

Doncs bé, fins aquí ha arribat el temps, ja no tenim més ocasions de posar res més de la Patti Lupone, només insistir amb la seva visita el dia 12 de juny, amb els programes que venen fins a llavors, ho tornaré a recordar, i evidentment, quan l'hagi vista, us explicaré què tal va anar al concert, que per cert es diu Songs from a Hat, o sigui, ella anirà traient temes d'un barret i anirà cantant aquells temes de forma aleatòria. No sé si farà participar el públic amb aquesta selecció de temes, però segur que alguns d'aquests que avui ens hem posat hi sortiran i el podrem veure en directe. Doncs res, fins la setmana que ve, amics, molt bona tarda a tots, adeu.

hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Gabon, d'arribar, bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts a Jazz Women on Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre, i abans que res, disposats a començar com totes les setmanes i amb honor amb aquesta frase del nostre papi Juan Claudio, el nostre amic i sempre estimat Cifu, doncs benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-vos que el Camps de Cotó és aquest programa, és aquest espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'iVoox, i que també teniu aquesta adreça, aquestes www.andrewjazz.com, per si us ve de gust, us podeu apropar una miqueta més al nostre espai, a aquest petit blog. Ahí trobareu doncs diversos enllaços amb adreces d'interès on podreu anar a veure doncs des de biografies, discogràfiques, festivals i moltes coses més, com tanmateix podreu sentir programes anteriors que no heu sentit si us ve de gust, o bé repetir aquest si és que us agrada molt. Bé, doncs avui tenim programa especial. La setmana passada vam tenir programa de novetats i concert, i avui tenim programa especial. Dit tot això, ben presentats que estem, no ens queda res més que dir que benvinguts de nou, que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, això que estem sentint per aquí per darrere, imagino que molt reconegut per molts de vosaltres, és aquest Song for My Father del nostre estimat amic Horace Silver. Un dels àlbums més emblemàtics de Blue Note Records i un dels àlbums més emblemàtics d'aquell any 1963, que serà l'any on nosaltres avui centrarem la nostra música, la nostra selecció. Com sempre, totes les temporades hi ha algun que altre especial dedicat a aquesta discogràfica, com no, a Blue Note Records. I aquest tema que estem sentint per aquí darrere de Horace Silver, com us deia, és un d'aquests més emblemàtics. Tot un clàssic del hard bop i tot un clàssic, a més, del segell Blue Note Records, que a modus d'informació ràpida, pels que us apropeu per primer cop, doncs és una història que va començar allà pel 1938, quan el senyor Alfred Lion va anar a un concert que es deia Spirituals to Swing, al Carnegie Hall de Nova York, i tot això va passar uns dies abans del Nadal del 38. I una setmana més tard, aproximadament, més o menys, va anar a un cafè, el Cafè Society, un club que estava inaugurat doncs recentment, per parlar amb el senyor Albert Harbons i amb el senyor Medilux Lewis. Aquí Lion havia vist ell mateix tocar al Carnegie Hall i els va proposar la idea d'enregistrar-los, assegurant als dos pianistes que els hi pagarien, i quan van estar d'acord, Lion va reservar un estudi pel 6 de gener de 1939 a un lloc que es creu que havia estat l'emissora de ràdio WMGM al Westside de Manhattan. A part de Hammond, Lewis, l'enginyer i Lion, només ells quatre van ser els únics que van presenciar aquest moment de la nostra història del jazz i aquest moment tan especial del naixement de Blue Note Records. Més tard vindria l'associació del senyor Alfred Lion i el senyor Francis Wolff. Francis Wolff, aquests dos indispensables, van fer aquesta societat, això seria allà pel 47, que era precisament Francis Wolff, un altre exiliat de l'Alemanya, que es va convertir en el soci, com hem dit, de Lion, i va fer les meravelloses fotografies que van adornar tant aquells àlbums de Blue Note. I després arribaré sobre l'any 1953 l'arribada del gran Rudy Van Gelder. I això va passar l'últim dia de gener del 53 i va haver un canvi absolutament radical amb els enregistrat, ja ho sabeu, molts de vosaltres, pel senyor Rudy Van Gelder. I avui ens anem amb aquests anys 1960. Això és el que farem. Hem fet aquesta breu història pels que us apropeu per primer cop al programa Camps de Cotot, així, molt breu. I avui ens anirem concretament a l'any 1963.

Doncs sí, això és el que farem aquesta nit. Marxarem al 1963. Recorrerem, doncs farem un tema de cada mes i els farem en grups de dos temes alhora, perquè així reini molt més la música que no les parrafades que acostuma a fer un servidor. I vosaltres podeu gaudir molt més plenament del programa del Camps de Cotó. I començarem a un dia tal com ni més ni menys el 18 de gener de 1963. Allà estava un dels habituals, el segell Blue Note, com era el saxofonista tenor, el senyor Stanley Turrentine. Stanley Turrentine. Ahir el teníem acompanyat d'una gran organista, la senyora Shirley Scott, el senyor Sam Jones al contrabaix i Clarence Johnston a la bateria. Ell va treure un àlbum que duia per títol Never Let Me Go. Never Let Me Call. Això va passar el 18 de gener de 1963. Precisament, nosaltres escoltarem el tema, aquest Never Let Me Go, que pertany a un àlbum que va sortir aquell gener de 63 que duia aquest mateix títol, Never Let Me Go. I després, en segon lloc, he volgut deixar-vos una altra meravella que aquí a la lidera ni més ni menys que Jackie McLean, el gran saxofonista alt, al costat de Donald Byrd, ni més ni menys a la trompeta, Jackie McLean a l'alto, com hem dit, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i en joveníssim Tony Williams, que després faria les seves aventures amb Miles al costat de Herbie Hancock i al costat de Shorty i de Tans. I ens quedarem de nou al Van Gelder Studio. Tot el que sentirem està enregistrat als estudis Van Gelder de Inglewood Cliffs, de New Jersey. I en aquesta ocasió aquest segon tema du per títol Chairs. I aquest segon tema és enregistrat al mes de febrer. Per tant, el primer dels temes de Stanley Turrentine al gener, aquest segon el 11 de febrer del 63. Ja sabeu, sempre el 63. I el tema que escoltarem per part de Jackie McLean i els seus amics és un tema que du per títol Chairs. Per tant, anem a aquest primer bloc, Stanley Turrentine, en primer amb aquest Never Let Me Go i en segon lloc Jackie McLean i aquest Chairs, en segon gener i febrer del 63.

Magnífic, els dos exemples amb els que hem començat aquest especial d'aquesta nit. Primera, en primer lloc, estava el senyor Stanley Turrentine, recordeu, així és el nom correcte. Doncs Stanley Turrentine estava ahir al costat de Shirley Scott, la gran organista, ja heu vist quina elegància de la Shirley Scott, acompanyant una dona que es va passar, jo diria, massa per alt, i va ser una de les grans organistes B3 Hammond de la història del jazz. Sam Jones, com no, aquí aquest metrònom de les quatre cordes al costat de Clarence Johnson a la bateria. El tema Never Let Me Go, jo heu vist una balada on Stanley Turrentine, especialment amb el seu solo i després Shirley Scott, però especialment Stanley Turrentine demostrava tenir aquesta envergadura, aquest poderío, aquesta intensitat sonora que venia arrelada dels dos grans clàssics, sobretot de Coleman Hawkins i de Lester Young també, en algunes ocasions, era capaç de, podríem juntar aquestes dues grans referències i fer un llenguatge al mateix temps molt modern, molt anclat dintre d'aquest període que estàvem comentant del hard bop. Allà estava Stanley Turrentine en primer lloc i després teníem, com no, a Jackie McLean. Jackie McLean és que se m'acabarien tots els adjectius per ell. Aquest home que tenia aquest so que jo diria que santificava, sense cap dubte, el sexual. I és que, a més, Jackie McLean es va alinear, o es va situar sempre amb aquesta gran línia de saxofonistes parkerians, tot i que ell sí que va saber difondre el missatge de Bird dintre d'altres contextes, fins i tot en contextes, com hem vist al nostre programa del West Coast, o contextes més avantguardistes i més avançats, en companyia, recordem, entre d'altres, amb gent com el propi Ornette Coleman. Com sempre, tocant una miqueta desafinat, i aquí ens ha marcat un solo amb aquest tema a mig tempo, realment extraordinari el seu saxo, un pèl desafinat sortia per sobre de manera esplèndida. Contrastava amb l'elegància que heu vist del tema amb Donald Byrd, que portava aquesta elegància a la trompeta magnífica. Un jove Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix, i un joveníssim també, Tony Williams, com he dit, tant Hancock com Williams després farien les delícies del segon gran quintet de Miles del 60, i ahir estaven amb aquest tema, el tema Cheers. Per cert, això pertany a aquest altre gran àlbum de la història de Blue Note i del 63, febrer, 11 de febrer del 63, a l'àlbum duia per títol Vertigo. Bé, ens anem amb un altre que acaba de sonar i que no és ni més ni menys que Herbie Hancock, amb un gran àlbum que duia per títol My Point of View, el seu punt de vista. I ahir una altra vegada ens tornem a trobar amb Donald Byrd a la trompeta, a Graham Moncur, tercer al trombó, amb el propi Hank Mobley al saxo tenor, Herbie Hancock, com no, líder al piano, Grant Green a la guitarra, Chuck Israels, buah, al contrabaix, i Tony Williams de nou a la bateria. He escollit un tema molt plàcid d'aquest àlbum, no és el més conegut d'aquest àlbum, alguns sabreu que hi ha temes com Blind Man, Blind Man o The Pleasure Is Mine, però ens quedem amb aquest A Tribute to Someone, o sigui, anem a fer-li un tribut a algú i veureu quina delícia de tema. I en segon lloc marxarem amb un altre d'aquesta època, d'aquest 63, i concretament, bueno, el primer dels temes, 19 de març de 1963, ja estem al març, el de Herbie Hancock, i pel mes d'abril ens anirem amb Kenny Dorham i el seu quintet. Sí, sí, aquell gran quintet en companyia del trompetista Kenny Dorham, on estava ni més ni menys l'home del 60 i de Blue Note, Joe Henderson al saxo tenor, de nou Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Tony Williams a la bateria. El tema que he escollit és aquest clàssic Streak Ahead, i això es va enregistrar a l'1 d'abril de 1963. Per tant, Herbie Hancock, 19 de març de 1963, i el senyor Kenny Dorham i el seu quintet, en companyia de Joe Henderson, 1 d'abril de 1963. Som-hi? Vinga.

Uau, wow, vaya dos temes, eh? El primer més tranquil, aquest tema Attribute to Someone, el tema de Herbie Hancock i el seu septet, en aquesta ocasió quintet, perquè no hem sentit ni a Graham Moncur al trombó, Graham Moncur III al trombó, ni a Grant Green a la guitarra, o sigui que només estaven Don Albert, Hank Mobley, el senyor Herbie Hancock, el senyor Chuck Israels i el senyor Tony Williams a la bateria. Amb aquest enregistrament, el primer dels temes del 19 de març de 1963, hi ha que remarcar aquesta bellesa sense igual del nostre estimat Don Albert, que és un dels fills de Clifford Brown. Ja sabeu que per aquests trompetistes hard bop la referència va ser el nostre estimat Clifford Brown, amb aquell quintet amb Harold Land, recordeu? Doncs el més elegant de tots ells, Don Albert, sense cap dubte, el seu sobri, aquesta bellesa impressionant que tenia, la seva lírica, i ahir veiem com l'acompanyava magníficament econòmicament Hancock. Després hem sentit a Hank Mobley amb la seva sobrietat fent un solo realment serè de so al Mobley, molta serenitat, molta tranquil·litat, però al mateix temps moviment, fins i tot diria molta avantguàrdia en moltes de les frases que diu. I després hem vist el Herbie Hancock, doncs bé, com dominar els tempos del tema. És una de les virtuts que més li va treure a Miles, del gran Hancock, amb aquesta agilitat que tenia aèria tan seva i tan inventiva, diguem-ho, tant a lo Herbie Hancock. A l'àlbum, aquest Herbie Hancock, My Point of View, el seu punt de vista, o la seva manera de veure-ho, 19 de març de 1963. I després hem continuat amb aquesta altra meravella, amb Kenny Dorham i el seu quintet, que abans de Reddy, un 10 per la secció rítmica absolut amb tot el tema. Per tant, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Anthony Williams, o Tony Williams, a la bateria. Durant tot el tema és una delícia sentir com anava aquesta secció rítmica. Era per emmarcar, la veritat, perfectes tots tres. I bé, ha entrat Kenny Dorham amb la seva originalitat característica, ja un veterà, a més, en aquell moment. Kenny Dorham era un dels trompetistes que al moment de donar el solo era dels més originals, dels més propis, dels més singulars, diria jo. I després, doncs, bueno, entrant a ell, el jefe del 60, que jo l'anomeno com Joe Henderson, que notàvem que devia estar molt atent a Train, perquè sense recórrer a còpies ni links del propi Train, sí que hi ha algunes fórmules que sembla que ell anava anotant, anava apuntant a ell, i Henderson les feia de manera original. Hancock Darrow.

anem ara al maig del 23 i ens anirem ni més ni menys que amb Dexter Gordon. I Dexter Gordon acompanyat, per cert, de Bud Powell al piano, de Pierre Michelot al contrabaix, de Kenny Clark a la bateria, aquí amb una producció, a més, va produir això expressament Francis Wolfe. Sí, sí, va ser ell mateix el que ho va produir, i es va enregistrar a un altre lloc, precisament als CBS Studios, a París, a França, un dia tal com el 23 de maig de 1963. Aquest serà l'únic tema que no escoltarem dels estudis Van Gelder. El tema i el disc és una obra mestra total, i ens arribarà Dexter Gordon amb aquest àlbum All Men in Paris i el tema Broadway. Que no us passi res. Quina meravella. I el segon dels temes que escoltareu és el gran Lou Donaldson. Lou Donaldson i el seu quintet, el saxofonista més funky, jo diria que de tota la història, i ahir estarà al costat de Irving Stokes a la trompeta, el propi Lou Donaldson al saxo alt, John Patton, que en aquell moment estava enregistrant molt pel segell Blue Note, l'orga B3, Grant Green a la guitarra, Ben Dixon a la bateria. Ara sí, tornem als Van Gelder Studi de Ingeborg Cliff, el dia 7 de juny del 63, i a l'àlbum aquest Lou Donaldson, A Man with a Horn. Sí, dos grans clàssics. El primer, A Man in Paris, del maig del 1963, protagonitzat per Dexter Gordon, i el segon, aquest altre àlbum, A Man with a Horn, i protagonitzat el 7 de juny de 1963. Vinga, ens anem al maig i al juny a gaudir-ho.

Vaya dos temes de més, també. Vaya passada. Bé, primer ens hem quedat amb Dexter Gordon i el seu clàssic, aquest Old Man in Paris, i aquest àlbum, aquest Old Man in Paris, i el tema Brute Boy. I ahí estava al costat de Bob Powell, o sigui, el pare del tenor Bob estava al costat del pare del piano Bob, com Bob Powell, i del pare de la bateria Bob, com Kenny Clark. O sigui que, imagineu-vos, els pares del bebop, o tres dels pares del bebop i dels seus instruments, ahí liderant això. Pierre Michelot, que estava al contrabaix i produït, com hem dit, per Francis Wolff a França. Aquest és l'únic tema que està fora dels estudis Van Gelder, els Civis Estudis de París, a França, el 23 de maig del 63. Estàvem a maig. El tema Broadway. I ja heu vist com aquesta originalitat, aquesta manera d'utilitzar les notes fantasma o ghost notes de Dexter Gordon, aquestes cites que en qualsevol moment ens posa en cita cua qualsevol tema, aquesta gran, jo diria, aquesta gran facilitat a l'hora de tocar, aquest potència, poderiu, de Dexter Gordon, el pare del saxo tenor Bob, i a més el seu sentit de l'humor. Heu vist al final del solo un humor que vindria i agradaria, com no, al nostre estimat Sonny Rollins. Aquí tenia a Dexter, pues, com un dels seus pares, al igual que Coleman Hawkins. I ahir després hem vist a Bud Powell, eh? A Bud Powell, també rei del piano Bob, aquest gran contrast amb els temes que ell més utilitzava, que eren els més bobs, però bé, quina economia li donava la segona mà, sapiguent que això anava d'una altra cosa. I bé, després hem vist uns quatres ahir a càrrec de Dexter Gordon i Kenny Clark, i Powell, Bud Powell, que ha tancat el piano, ja ho heu vist, a lo Count Basie, pin, pin, pin, sí, fent un homenatge ahir amb aquestes tres notes al papi Count Basie. Aquest era el primer del tema que escoltàvem, i el segon estàvem amb Lou Donaldson i el seu quintet. Irving Stokes a la trompeta, el propi Donaldson al saxo, el John Patton a l'òrgano, Grant Green a la guitarra i Ben Dixon a la bateria. I jo diria que Donaldson, pues, com sempre, amb aquesta barreja calorosa que ell té entre el blues i el funky, sempre ahí, aquests dos conceptes sempre permanents. I el primer solo que hem escoltat, per cert, era de Grant Green, el guitarrista per excel·lència Blue Note. Grant Green va ser el gran guitarrista Blue Note per excel·lència. Després el sentirem. I també hem sentit a Irving Stokes, a Irving Stokes a la trompeta, amb un solo de trompeta molt clàssic, eh? Jo diria que molt armstrongià i molt, molt a lo grans trompetistes clàssics dels anys finals dels 30. Ha estat excepcional, a més. I després hem vist, pues, bueno, Donaldson de nou, pues, afiliat a Parker, com la majoria de tots els alts d'aquella època, però sempre amb el seu so aspre, aspre, aspre. John Patton ahir també estava acompanyant a l'orgre magníficament. L'àlbum, aquest A Man With A Horn, i per cert, abans no us he dit el títol del tema, aquest A Melancholy, My Melancholy Baby, també un dels grans clàssics de la nostra història.

Bé, ens anem amb un altre músic que, si bé no va tenir una trajectòria tan llarga, sí que va ser, déu-n'hi-do lo important que va ser, perquè us parlo del trompetista Johnny Coles, tot un... Vamos, una bèstia de la trompeta que va deixar un disc, el que escoltarem ara, d'aquest any 63, impressionant, un disc que portava el títol de Little Johnny C, o sigui, el petit Johnny Coles, amb una C. I al costat d'ell, ni més ni menys que Leo Bright, el saxo alt, ja veureu quin saxofonista, també alguns temes a la flauta, Joe Henderson, afiliat a aquell 63, com hem dit, des de que va encertar el seu àlbum de presentació, aquell Page One, doncs ahir ja es va quedar Joe Henderson per sempre més amb el Blue Note, amb el segell Blue Note, el tenor Duke Pearson, l'elegant pianista Duke Pearson, al piano, Bob Kinshaw al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Continuem estant als estudis Bangalter i ens quedarem amb aquest blues. Atenció al blues. Little Johnny C. Aquest és el tema que escoltarem i també el nom que li dona... el tema que li dona títol a l'àlbum. I després escoltarem el gran elegant, entre les elegàncies, jo diria, al costat d'Art Farmer a la trompeta, doncs ni més ni menys que Blue Mitchell i el seu sextet, amb una versió del Cry Me a River que de veritat us posarà la pell de gallina. Això pertany a un àlbum que es diu Steve Lickly, i al costat del gran trompetista elegant Blue Mitchell a la trompeta està Leo Bright al saxo alt, Joe Henderson de nou al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. I ens trobarem ja el 13 d'agost de 1963. Per tant, juliol amb Johnny Coles i el seu blues, i agost amb aquesta, de veritat, preciosa versió del Cry Me a River, interpretat per l'elegància en dos patas, pel senyor, el gran trompetista Blue Mitchell, pel mes d'agost. Som-hi!

Carai, quina versió del Cry Me a River. Bé, ara en parlem, però primer estava en Johnny Coles i el seu sextet. Vaya blues, el blues de la nit, sense cap dubte. Vaya blues que s'han marcat, aquestes bestioles. Leo Wright, que ha començat el sexual amb... Ja heu vist que el solo començava Leo Wright amb una inquietud i una energia, jo diria fins i tot nerviosa, però una, vamos, també una essència percariana brutal. Després ha aparegut Joe Henderson, que a pesar del tempo ràpid que portava el Ted Blues, que era un tempo considerable, doncs s'ha mostrat dominant tot això de manera elegant, tranquil·la fins i tot, amb moltes notes, això sí, però a pesar de la rapidesa s'ha quedat com si no passés absolutament res, ho ha fet absolutament magistral. Després hem escoltat a Duke Pearson al piano, molt melòdic, molt líric, que és un pianista eminentment molt hardbopper, però bon compositor i un músic molt dotat a hora de donar-li certa sensibilitat a aquest instrument, tot i que les seves marques són molt silverianes, però bé, ell és un músic molt, va estar un músic molt capaç i molt dotat dintre d'aquests contextos. I després, bé, ja que dic que Bob Crenshaw, que estava allà amb el tema, el contrabaix i Walter Perkins a la bateria, portaven un tempo realment, sobretot Walter Perkins, un tempo amb els Charles, sí, absolutament perfecte, i els quatre que marcava rapidíssim aquest walking ràpid de Bob Crenshaw també era absolutament genial. El tema Little Johnny, sí, que pertany a l'àlbum del mateix nom, i estàvem a 18 de juliol de 1963 i ens n'hem anat a l'agost, doncs amb Blue Mitchell. I quan hem començat a sentir aquest Cry Me a River, doncs la veritat és que se t'esgarrifa veure com aquesta bellesa tan impressionant d'aquest trompetista surt i es reflexa d'aquesta manera, que sembla que apareixi el dia, que apareixi el sol d'una vegada, i a més amb un tema que portava aquest arranjament per darrere, pues, dels dos vents, de Leo Wright i de Joe Henderson, que era absolutament preciós. Una manera, els tres han emmarcat amb la secció rítmica permanent ahir, han emmarcat amb aquest arranjament una preciositat, una preciositat de tema, i després el solo de Henderson, que avui és el gran protagonista d'aquesta nit, doncs ja hem vist com empatitzava per aquesta part més sentimental i apostant per un feeling que tampoc a Henderson se li va escapar mai de la mà. Això pertanyia a aquest àlbum Steel Lightly, un àlbum enregistrat el 13 d'agost de 1963, com tots menys un dels temes d'aquesta nit, al Van Gelder Studio, a Englewood Cliff, a New Jersey. Bé, hem dit que Joe Henderson pràcticament era el més sentit aquesta nit, i evidentment ho és. I tornem a sentir un altre company, perquè tot el que van enregistrar ells dos, i amb aquest 63 van fer algunes coses, tant Kenny Dorham com Joe Henderson junt, és perquè no us falti a la vostra discografia. I si a sobre afegim un pianista tan contemporani, tan modern i tan especial com Andrew Hill al piano, Eddie Kahn al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria, us podeu imaginar el que sentireu ara. I Joe Henderson i el seu quintet, aquí amb un àlbum dels més emblemàtics també de Blue Note, un dels més coneguts, com és aquest Earthing. Jo en aquesta ocasió, ja que pràcticament aquests àlbums els hem sentit pràcticament a la seva totalitat després de tants anys, he escollit un tema que ens quedava pendent després de molts anys, aquest Escapade. Anem a escoltar-lo i ja veureu quina preciositat de tema. I després, doncs, Rei de la Serenitat, gran saxofonista, almenys per mi, indiscutible, aquell que Miles Davis, quan va tenir problemes, va tirar d'ell, va dir, vine tu, perquè ha marxat Coltrane, hòstia, i en trobo un ren que no sé què fotre, vine, nen, i va cridar aquí, a Hank Mobley, capaç de fer el que volgués. I ens anirem amb Hank Mobley i el seu quintet amb un àlbum que du per títol un dels més coneguts d'ell, No Room for Squares, i és un enregistrament de l'octubre, del 2 d'octubre de 1963. Al costat d'ells, atenció, Papi, trompeta hardbop por excelencia, una de mis preferidos, com espero que sigui per vosaltres,
Sí, el meu estimat Lee Morgan a la trompeta, Hank Mooley al saxo tenor, Andrew Hill, com hem dit, al piano, John Hurry al contrabaix i Philly Joe, sí senyors, Philly Joe Jones a la bateria, Van Gelder's Studi, Hanging Cliff, New Jersey, 2 d'octubre de 1963. El tema, el que li dona títol a l'àlbum, que és el que escoltarem, No Room for Squares. Per tant, setembre amb Joe Henderson i el seu quintet, i octubre del 63 amb Hank Mobley i aquest àlbum No Room for Squares. D'aquí una estoneta tornem-hi. Atenció, atenció, oído al dato.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram, caram, i mirarem d'anar ràpid perquè ens capi de tot. Ja estem al mes de setembre i octubre, que és el que hem sentit. Primer en Joe Henderson i el seu quintet, i el tema Escapade, Escapada. I quina preciositat de tema que hem sentit. Aquesta composició de Henderson tan moderna i complexa, a més per solejar. Ella ha entrat amb aquesta entrada, doblant el tempo, ralentitzant-lo amb aquesta espècie de pont. Després Kenny Dorham, el mateix, amb el seu so un tant més apagat, però sobretot, com deia abans, original on hi hagin. I després Andrew Hill, que li posava aquests accents al tema, a més, el més innovadors possibles, i jo diria que quasi a l'Elbow Hop, que els que sou seguidors del programa sabeu que hem fet especial sobre aquest pianista oblidadíssim, o aquests dos, Andrew Hill i Elbow Hop, doncs a l'Elbow Hop, que era tot un geni amb aquest tipus d'harmonització complexa, aquesta riquesa harmònica que tenien aquests dos salvatges de pianistes. Doncs ahir ens hem quedat primer en Joe Henderson i el seu quintet, acompanyat de Kenny Dorham, de Andrew Hill, d'Eddie Kahn i de Pete LaRocca, el 9 de setembre del 63, amb l'àlbum Earthing i el tema Escapada. I després, aquest tema, jo diria, tan enganxós, tan swinging, i aquest tema que donava tant de sí com era aquest No Room for Squares amb el senyor Hank Mobley i el seu quintet. I atenció ahir a Hank Mobley, dir primer que la secció rítmica, Phil i Joe Jones, com sempre, fent aquestes variacions que feia tan mètriques i que tant li agradaven també a l'època del primer quintet, recordeu, amb Rick Garland, Coltrane, etc., el quintet dels 50 de Miles, doncs, bueno, fent-ho extraordinàriament bé. I hem vist aquí com Morgan, Lee Morgan, el nostre estimat Morgan, amb el seu, bueno, mostrant una quantitat de recursos, entrant amb aquest staccato que entrava, amb aquests perfectes blends, en diuen, aquestes torçadures que fan els trompetistes tan, tan espectaculars, amb aquesta manera de fer aquests trinos. Però a més és que ho feia amb total tranquil·litat i sense cap estridència. Ahí estava Lee Morgan, que ara en gaudirem una miqueta més amb ell. I després, bé, Andrew Hill de nou, diferent a tots, absolutament singular, i que de Mobley, doncs, bueno, posant-li un swing precís al tema que entenia, i molt gràcies a aquesta secció rítmica, la seva serenor clàssica i aquesta modernitat aplastant que tenia, aquesta convivència del classicisme i lo modern, que jo penso que Hank Mobley ha sigut un dels més representatius de tota la història del jazz. Sí, un dels més representatius. Aquest últim tema, com hem dit, 2 d'octubre de 1963, i nosaltres ja marxem, i marxarem aprofitant al màxim el temps, perquè ens n'anirem, us deixaré amb dos dels grans àlbums d'aquell any 1963, molt coneguts per vosaltres, però que penso que val la pena tornar a escoltar almenys un tema. Tornarà a estar Joe Henderson aquí, dintre d'un àlbum que és una joia absoluta, aquest àlbum que, dient fins i tot el títol Idle Moments, a tots ens ve al cap aquest meravellós disc de Gran Green, del guitarrista per excel·lència del segell Blue Note. Doncs bé, ahir es van trobar, un dia tal com el 15 de novembre del 63, Joe Henderson, el saxo tenor, Bobby Hutcherson, el vibrafon, Duke Pearson, el piano, el propi Gran Green i líder també a la guitarra, Bob Crenshaw, el contrabaix, i Al Harwood a la bateria, als Van Gelder Studio de Englewood Cliff, New Jersey, un dia tal com el 15 de novembre de 1963. No escoltarem el tema Idle Moments, que és de 15 minuts i és una autèntica preciositat, però sí que ens quedarem amb el tema Django, ja sabeu, Modern Jazz Quartet, Milt Jackson, John Lewis, doncs bé, ells van composar això, i ens quedarem amb aquesta versió que fan ells del Django, de l'àlbum Idle Moments, del senyor Gran Green, 15 de novembre de 1963. I s'acaba l'any, i s'acaba el programa, perquè ja hem arribat al desembre, i us deixaré amb qui? Amb Lee Morgan. I el que va ser un àlbum sonat va ser, com no, el The Sidewinder. Ja ho sabeu, no escoltarem ni el Totem Pole, ni el The Sidewinder, ni el Boy What a Night. No, avui escoltarem el Hocus Pocus. Escoltarem, marxarem, si podem, amb la totalitat del Hocus Pocus, recordant que torna a estar aquí Joe Henderson, Lee Morgan a la trompeta, Barry Harris al piano, Bob Crenshaw al contrabaix, Billy Higgins, sí senyor, a la bateria, 21 de desembre de 1963. A l'àlbum, ja ho sabeu, The Sidewinder, el tema Hocus Pocus.
i per la meva part res més. Hem aconseguit escoltar 12 temes, un per mes d'aquest 1963, del que va passar dins del segell Blue Note, i espero que aquest programa hagi estat del teu gust. Per la meva part, res més. Com sempre, dir-te que facis moltíssim l'amor i gens la guerra. Jo t'espero, us espero la setmana vinent. Bona setmana i bon jazz. Morgan i Grant Green, Django i Hocus Pocus. Bye, bye.

Ripollet Ràdio. Thank you.

Bongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.

벙거벙거.

aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.